valencianes que encara formen part de Com Parlem i, sobretot, de Com Vivim. Avui parlem d'anar a la marxeta. Vol dir fer les coses amb calma, sense pressa, al teu ritme. Tranquil, jo vaig a la marxeta. No és lentitud per obligació, és una elecció. És decidir no córrer més del necessari. És fer, però sense ofegar-se. Avançar, però sense perdre's. En un món que sempre va ràpid, anar a la marxeta és quasi un luxe. Una manera de cuidar-se, de no arribar abans, però arribar millor.

Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero La Ribera, 106.0 FM. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de a poqueta nit. Vol dir quan el dia es va apagant, quan la vesprada dona pas a la nit, de manera suau, sense pressa. A poqueta nit eixim, a poqueta nit refresca, a poqueta nit tot es veu diferent. No és una hora exacta, no es pot marcar en un rellotge, és una sensació. És ese moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Potser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa, hi ha moments que no arriben de colp, arriben a poqueta nit.